0: Y otro punto de atención en el día de hoy es el Hospital Militar Gómez Ulla en Madrid. Los españoles que viajaban en el Ondius serán transportados desde la base militar de Torrejón de Ardoz hasta este recinto hospitalario que en estos momentos, María Paredes, está blindado, ¿verdad?
1: Sí, aquí a las puertas del Hospital Gómez Ulla a esta hora se respira tranquilidad absoluta, aunque tras esa apariencia de normalidad lo que hay es un blindaje total en todos los accesos. Una vez hayan aterrizado en la base de Torrejón de Ardoz, el Ministerio de Defensa activará el operativo de traslado para los 14 españoles. La gran incógnita será el punto de entrada, ¿por dónde lo harán? En cuanto a la logística interna, el plan es muy estricto. Todos ellos ingresarán en una planta convencional reservada exclusivamente para ellos, con vigilancia de 24 horas y sin que puedan recibir visitas. Respecto a la cuarentena, no está confirmado aún que sea de 42 días. De momento, la justicia ha avalado que sea de 7 días. Si durase más, tendría que prorrogarla la propia justicia. Sin embargo, el escenario cambiaría si solo uno de ellos presentase síntomas. En ese instante, se activaría el traslado inmediato a la planta 22, la conocida como unidad de aislamiento de alto nivel, la cual cuenta con esclusas y el personal médico trabaja con trajes de protección integral. De momento, cautela máxima mientras esperamos la llegada.
0: Cambiamos de asunto. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha comunicado esta mañana la deportación de los activistas miembros de la flotilla Global Summit encarcelados en Israel. Javier Jiménez.
2: Sí, el propio activista hispano-palestino también lo ha hecho saber a través de redes sociales.
3: I just arrived to Athens.
2: Acabo de llegar a Atenas, dejo atrás miles de palestinos, decía Bukesek en un vídeo en el que ha llamado a la continuidad de la movilización. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha confirmado en redes sociales que el activista se encuentra volando hacia España y ha agradecido el trabajo de las embajadas en Atenas y Tel Aviv para lograr la liberación de los activistas tras una semana retenidos sin ningún cargo formal presentado por las autoridades de Israel.
0: Estos todos siguen informados en esta sintonía y en rtv.es.
4: Radio 5. Cataluña.
5: Bon dia. El creuer Ondius fondeja al port de Granadilla a Tenerife. Comença el protocol per desembarcar el passatge i la tripulació del vaixell on es va declarar el brot d'antivirus. Fortes mesures de seguretat i de control per evitar qualsevol contacte amb la població civil. Seran traslladats en petits grups bombolla els 14 espanyols, 5 dels quals catalans. És previst que siguin els primers en baixar del vaixell. És l'inici d'un periple que els portarà a l'Hospital Militar Gómez Ulla a Madrid, on començaran la quarantena. És una de les notícies d'aquest diumenge també el retorn a Espanya d'en Saïb Abukeshek, un dels dos activistes de la flotilla Global Summit, juntament amb el brasiler Tiago Ávila, retinguts i empresonats per Israel. Primers agraïments d'en Saïb des d'Atenes.
6: I want to thank everyone who mobilized.
5: Agraeix tot el suport rebut, però adverteix que la lluita ha de continuar fins que el poble palestí sigui lliure. Ho ampliem tot seguit abans. Previsió meteorològica, Aiment Noelia García.
7: Bon dia. Avui diumenge a Catalunya, temps més estable, però amb excepcions. Predomina el sol i el cel poc ennuvolat, però a la tarda s'esperen núvols d'evolució. A la meitat oest no es descarten precipitacions i al Pirineu possibles ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat. És una informació d'AEMET.
5: I un darrer apunt de mobilitat. Des de les 9 s'està celebrant la cursa del Corte Inglés a Barcelona, que causa incidències en el trànsit i afectades una trentena de línies d'autobús i també del tram. El creuer Ondius fondeja el port de Granadilla a Tenerife, tot a punt per repatriar el passatge. Entre ells, 5 residents a Catalunya que formen part del grup de 14 espanyols. Desembarcaran en grups bombolla enmig de fortes mesures de seguretat i viatjaran en autobús fins l'aeroport, on volaran en avions militars fins la base de Torrejón de Ardoz. Començarà llavors la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En paral·lel, a Barcelona, la dona que va ser contacte d'una víctima mortal està ingressada a l'Hospital Clínic, no presenta símptomes, però cal complir amb el protocol d'aïllament per contenir el brot. En les properes hores coneixerem el resultat de la PCR que li van practicar aquest dissabte. El resultat del test serà clau per determinar si cal rastrejar o no a més persones. Laura Zurriaga, bon dia.
8: Bon dia. La dona estarà entre 3 i 6 setmanes de confinament obligatori, l'equivalent al període d'incubació de l'antivirus. Es tracta d'una quarantena preventiva, ja que la dona no presenta símptomes. Des del clínic fan una crida a la calma i recorden que es tracta d'un contacte de baixa exposició. Doctor Castells, director assistencial.
9: És una persona, repeteixo, asimptomàtica, per tant,

0: El control que s'han de fer bàsicament és de prendre les constants i saber com està, però evidentment com a mesura d'aïllament estarà en una habitació individual.
1: Aquesta resident de Barcelona va coincidir en un avió a Johannesburg amb una víctima mortal per antivirus. L'altre cas vinculat a la capital catalana és una dona sud-africana que va venir una setmana, però no va mantenir contactes estrets.
2: I en Saïfa Bukeshek ja vola cap a Espanya. Ho ha confirmat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, en un missatge a xarxes socials. A primera hora del matí, Israel confirmava la deportació i l'expulsió dels dos activistes de la flotilla, retinguts i empresonats des del passat 30 d'abril, a Bukeshek i al brasiler Tiago Ávila. A Bukeshek, palestí amb nacionalitat espanyola i resident a Barcelona, torna a casa, però des d'Atenes ha volgut enviar un missatge en un vídeo compartit a xarxes socials per la flotilla.
3: We have to continue mobilizing. We cannot forget the Palestinian prisoners.
2: Diu que les mobilitzacions han de continuar perquè encara són molts els presos palestins. Aquest dissabte es coneixia la notícia del seu alliberament, que va coincidir amb una concentració de suport precisament als dos activistes, Joaquín Calvente.
4: Una notícia rebuda amb cautela per part de la Global Sumut fins confirmar-la pels seus canals. Ha estat la dona del Saïfa Bukeshek, Sali Issa, qui ha pujat a una plataforma i ho donava a conèixer als centenars de persones congregades.
5: Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
4: Aleshores, esclatava l'alegria amb salts, abraços i llàgrimes de felicitat. Tot i així, des de la Global Sumut demanen mantenir les mobilitzacions fins que s'alliberin els palestins empresonats a Israel, s'acabi el genocidi i l'ocupació dels territoris palestins.
2: Els usuaris de Rodalies tornen a pagar els seus bitllets. No ho feien des del mes de gener a causa de l'accident mortal de Gelida. Segons la Generalitat i Adif, el servei ha recuperat la normalitat, però els usuaris ho posen en dubte.
6: Que s'acabi lo gratuït em sembla malament perquè el servei no és ni el que hauria de ser encara, o sigui que no em sembla bé tampoc.
7: Perquè jo abans no pagava i anava això millor que ara que ho pago trimestralment, ante jove i tot això, i va de cap a pitjor.
2: Les plataformes d'afectats adverteixen que molts trams encara no estan en condicions. La presidenta parlamentària dels Comuns, Jéssica Albiach, emplaça el govern a mantenir la gratuïtat fins que el servei estigui a l'alçada del que es mereixen els usuaris.
8: I el pitjor de tot, companys i companyes, és que els trens, a partir d'avui, a Catalunya, tornaran a ser de pagament, malgrat que la xarxa ferroviària continua sent un camp de mines.
2: Crisi a Rodalies i també a la comunitat educativa. El sindicat majoritari al sector USTEC-ESTE reclama al president de la Generalitat explicacions immediates sobre la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en assemblees de docents i la paralització d'aquestes pràctiques que considera una vulneració sistemàtica dels drets sindicals. La portaveu Yolanda Segura ha dit en aquesta emissora que esperen una trucada del govern per reobrir les negociacions per tal de buscar una solució al conflicte dels docents basada, això sí, en la negociació.
9: Es confirma la persecució política contra la lluita educativa organitzada i les persones sindicals i treballadores de l'educació, un escàndol sense precedents. La solució al conflicte no pot ser l'espionatge, la intimidació i la persecució, sinó que ha de ser la negociació. Per tant, exigim al president Illa l'aturada immediata d'aquesta ofensiva i reclamem que doni ordres immediates per reobrir la negociació.
2: Molt crítics els socis d'investidura d'Illa per la gestió dels Mossos d'Esquadra a les aules i també els infiltrats. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, parla de cessaments o voluntaris o, diu, obligats.
10: Seria molt important que cap director general de la policia no obligui els Mossos d'Esquadra a actuar de manera poc democràtica. Si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
2: També carrega contra l'executiu el secretari general de Junts, Jordi Turull.
11: Posar espies en reunions de mestres, en reunions de professors, això només ho fan les dictadures. Això és un atac directe als drets i llibertats fonamentals.
2: I el portaveu parlamentari de la CUP, Xavier Pellicer, demana la dimissió del director dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i retreu que el govern d'Illa sigui permissiu amb el cos. Són declaracions al programa Faristols de Ràdio 4.
12: Que Illa el que vol és que els Mossos d'Esquadra actuïn de forma absolutament lliure i que facin el que vulguin, quan vulguin i com vulguin, i no demanar-los cap tipus de responsabilitat, que dona barra lliure a la impunitat als Mossos d'Esquadra.
2: En esports, el Barça es pot proclamar campió de Lliga si guanya o empata davant el Real Madrid al Camp Nou. El clàssic començarà a les 9 de la nit. El tècnic Hansi Flick vol certificar el títol a falta de 4 jornades per acabar la competició.
13: We want to win the title second in a row.
2: Diu que volen guanyar la Lliga, la segona consecutiva, i reconeix que no és una fita gaire habitual a Espanya. Més complicada la situació de l'Espanyol, que està només 2 punts del descens. Ahir va perdre 2-1 davant el Sevilla, un rival directe per la permanència. El conjunt andalús va remuntar el partit en només 10 minuts. Escoltem el tècnic Manolo González.
13: L'única cosa positiva, entre cometes, de jornada és que continuem depenent de nosaltres, com qui diu. Però sí que hem de guanyar dimecres com sigui, no hi ha més.
2: El Girona tanca demà la jornada contra el Rayo Vallecano. I en ciclisme, Paula Blasi s'endú la Vuelta Femenina. La d'Esplugues es converteix en la primera esportista catalana en conquerir aquesta ronda. I Gran Premi de Motociclisme de França amb una baixa, la de Marc Márquez, que haurà de passar per quiròfan després de la caiguda d'aquest dissabte durant la cursa a l'esprint. Es perd la cursa d'aquest diumenge i també el Gran Premi de Montmeló de la setmana vinent. I en hoquei patins, final de la Champions, Porto-Barça, un partit que començarà a les 7 de la tarda. Álvaro de Luna actua aquesta nit a les festes de maig de Badalona. Presentarà el seu darrer senzill, Dime dónde estás, la cançó que estem escoltant. S'inclou dins el nou disc de l'artista Azulejos, que veurà la llum després de l'estiu. De Luna posarà la banda sonora a un tradicional diumenge, perquè abans del seu concert Badalona es volcarà amb l'emblemàtica Cremada del Dimoni. Serà a partir de les 10 de la nit a la platja dels Pescadors. Amb Álvaro de Luna ens acomiadem. Ja ho saben, que passin un molt bon diumenge.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4.
0: Bon dia. Els 14 espanyols, entre els quals hi ha 5 residents a Catalunya, viatgen a hores d'ara des de Tenerife a Madrid, a la base militar de Torrejón de Ardoz. Un cop aterrin, seran traslladats a l'Hospital Militar Gómez Ulla, on començaran la quarantena. Són les primeres hores del desembarcament del creuer Ondius, afectat pel brot d'antivirus al port tinerfeny de Granadilla. Fortes mesures de seguretat. En cap moment el passatge ha tingut contacte amb la població civil. El risc de contagi és baix. Els experts fan una crida a la calma. Daniel López Acuña, epidemiòleg i exdirectiu de l'Organització Mundial de la Salut, en declaracions al programa Són 4 dies de Ràdio 4.
2: Todo esto entraña un riesgo mínimo o casi cero para la población de Tenerife, para la población canaria. Hay que recordar, hay que enviar el mensaje claramente que esto no es como COVID, esto no es una nueva pandemia.
0: I en quarantena preventiva, la dona resident a Barcelona que va ser contacte directe amb una de les víctimes mortals, els resultats de la PCR practicada aquest dissabte es donaran a conèixer entre aquesta tarda i demà. Negatiu ha donat el test de la dona a la cantina de 32 anys ingressada amb símptomes compatibles amb l'antivirus. És un dels focus d'atenció. L'altre en unes hores serà l'aeroport de Barcelona, perquè aquesta tarda aterra Saïf Abukeshek, l'activista de la flotilla Global Summit, retingut i empresonat per Israel des del passat 30 d'abril.
3: I want to thank everyone.
0: Agraïments des d'Atenes després de ser deportat per Israel. El seu alliberament és un capítol més, però la lluita continua, diu, i emplaça a mantenir les mobilitzacions fins que el poble palestí sigui lliure. I una actualitat que també passa pel Camp Nou. Recupera el clàssic 3 anys després amb la possibilitat, Jorge Agüero, que el Barça es proclami campió de Lliga. Molt bon dia.
4: Bon dia. Només necessita un punt. Per tant, li val fins i tot l'empat a l'equip de Hansi Flick per proclamar-se campió de Lliga per 29a vegada. El Real Madrid, sabem des d'aquest matí que no hi serà Kylian Mbappé per lesió. S'ha caigut fora de la convocatòria. Hansi Flick també l'ha oferit fa una estona, sense Lamine Yamal, com era de preveure. El partit és a les 9 de la nit. Al Camp Nou s'espera que després del maig, en cas de victòria blaugrana, en cas de títol de Lliga, hi hagi una celebració.
0: Informació de serveis, previsió meteorològica de cara a les properes hores. Aïment, Noelia García, endavant.
5: Bona tarda. Avui diumenge a Catalunya pugen les temperatures. Predomina el cel variable amb clars i núvols. Durant aquesta tarda no es descarten precipitacions febles i ocasionals, que seran més probables a la meitat oest i al Pirineu. Demà dilluns començarem la setmana amb temperatures més altes, màximes de 24 graus a Barcelona, a Girona, a Lleida i a Tarragona. Predominarà el sol i el cel poc ennuvolat, però atenció durant la tarda. S'esperen núvols d'evolució amb possibles ruixats i tempestes al Pirineu i al paralitoral de Girona. És una informació d'AEMET.
0: Amb l'Albert Bacas a les vies de so i Alejandro Pacho a control central, comencem.
1: Edició cap de setmana.
0: El grup d'espanyols a bord de l'Ondius, el creuer afectat per un brot d'antivirus, ja s'ha enlairat rumb a la base militar de Torrejón de Ardoz a Madrid. S'espera que arribin cap als vols de les 4 de la tarda. Des d'allà seran traslladats a l'Hospital Gómez Ulla, especialitzat en casos d'aïllament. Sanitat insisteix, no presenten símptomes, però Laura Zurriaga, la quarantena és obligatòria.
6: Sí, exactament. A primera hora del matí, un grup d'experts de l'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que tots els passatgers de l'Ondius són asimptomàtics. Els primers a desembarcar han estat els espanyols, en dos grups de 7, han estat traslladats per la Unitat Militar d'Emergències a una àrea reservada de l'aeroport de Tenerife Sud, protegits amb mascaretes FPP2. A la tarda arribaran al Gómez Ulla de Madrid, on s'ha destinat una planta sencera per ells i habitacions individuals. En arribar, se'ls haurà de fer una prova PCR que caldrà repetir i serà determinant per saber si passen a la zona d'alt aïllament. Mònica García, ministra de Sanitat.
7: Y que se le repetirá en el caso del protocolo en el Gómez Ulla a los 7 días. Y en función de si aparecen casos o no aparecen casos y si es positivo o es negativo, pues ya iremos tomando las diferentes vías del protocolo que están establecidas.
6: L'OMS ha lloat la coordinació de l'operatiu a Tenerife. Des d'allà, els seus experts recomanen una quarantena mínima obligatòria de 42 dies, coincidint amb el període d'incubació del virus. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom.
8: The last death from the current outbreak was on May 2nd.
6: Ha recalcat que és una bona senyal el fet que la darrera mort es produís el dia 2 de maig. Es preveu que l'operatiu conclogui demà amb la repatriació dels ciutadans australians. Malgrat l'executiu central i les autoritats sanitàries avalen aquest dispositiu, el president canari Fernando Clavijo havia reclamat que el desembarcament acabés avui mateix.
0: Gràcies, Laura. I a casa nostra, pendents de la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona fent una quarantena preventiva per ser contacte directe amb una de les víctimes mortals per antivirus. Recordem que no presenta símptomes i per evitar més interacció, l'aïllament s'està fent aquí a la capital catalana. Anem al centre de Barcelona, Maria Ríos. Quan és previst conèixer el resultat d'aquesta PCR?
8: Seguim molt pendents de conèixer el resultat de la PCR que se li ha fet a la dona, la veïna de Barcelona ingressada aquí a l'Hospital Clínic per ser contacte per anar al mateix avió que la dona neerlandesa que va morir per l'antivirus. La prova es va fer ahir, ja s'han enviat les mostres a laboratori a Madrid, són 24 les hores que s'han d'esperar per conèixer el resultat, així que es calcula que es pugui saber entre aquesta tarda i demà a primera hora. A partir d'aquests resultats es sabrà si és necessari buscar de nou contactes d'aquesta dona. De moment ella es mostra asimptomàtica, però ha d'estar confinada entre 3 i 6 setmanes perquè és el període d'incubació de l'antivirus. Si surt negatiu, en una setmana se li tornarà a repetir la prova.
0: Saïf Abukeshek ja és a Espanya i és previst que arribi a Barcelona aquesta tarda. Aquest migdia ha aterrat a l'aeroport de Madrid. L'activista català d'origen palestí i membre de la flotilla ha retornat avui després de ser alliberat i deportat per Israel. Joaquín Calvente.
9: Aquest matí, ja un cop fora de l'estat d'Israel, des d'Atenes, on ha fet escala cap a Espanya, Saïf Abukeshek ha enviat un missatge.
10: We have to continue mobilizing. We cannot forget the Palestinian prisoners.
9: Ha fet una crida a continuar amb la mobilització per tal de no oblidar els presoners palestins. Saïf Abukeshek i el brasiler Tiago Ávila han passat 10 dies en presó provisional sense cap càrrec contra ells, aïllats i sotmesos a tortures, tal com han denunciat. Des del seu empresonament han mantingut una vaga de fam com a protesta. En el cas del Saïf, els últims dies també sense ingerir cap líquid. A Atenes ha rebut la visita de l'ambaixador i la cònsul espanyols, que han pogut veure'l i parlar amb ell. José Manuel Álvarez, ministre d'Exteriors.
11: Així y a priori se le encontraba dentro de las terribles circunstancias en las que ha tenido que vivir estos días, se le encontraba bien, insisto, dentro de las circunstancias, pero tendrá que ser un reconocimiento médico y él mismo el que dé cuenta de su situación.
9: Abukeshek i Ávila van ser capturats a aigües internacionals el passat 30 d'abril quan navegaven en la missió humanitària cap a Gaza, una acció denunciada pel govern espanyol.
12: Por fin, Saïf, como veníamos reclamando desde el primer momento ante esta detención ilegal en aguas internacionales, está ya libre.
9: Des del govern català, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duc, s'ha felicitat per l'alliberament i repatriació d'Abukeshek, però retreu la seva detenció il·legal que diu mai hauria hagut de produir-se.
0: Gràcies, Joaquín. I la comunitat educativa en peu de guerra contra el departament amb més d'una quinzena de jornades de vaga durant el mes de maig. La consellera del RAM, Esther Niubó, avança a RAC1 que dijous vinent reunirà la mesa sectorial per poder debatre amb tots els sindicats que estan representats.
13: Estem disposats a seure amb tothom, de fet ho estem fent i de fet aquesta mateixa setmana convocarem de nou la mesa sectorial per poder valorar la situació en què ens trobem i portar, doncs, a explorar fórmules per reduir aquest clima de tensió.
0: Tot plegat després de l'enèsim enrenou entre sindicats i conselleria. El majoritari del sector, USTEC Ester, reclama precisament al president de la Generalitat explicacions immediates sobre la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en assemblees de docents i la paralització d'aquestes pràctiques que considera una vulneració sistemàtica dels drets sindicals. La portaveu Yolanda Segura diu a aquesta emissora que esperen una trucada del govern per reobrir les negociacions per tal de buscar una solució al conflicte dels docents, però això sí que es basi en la negociació.
14: Es confirma la persecució política contra la lluita educativa organitzada i les persones sindicals i treballadores de l'educació, un escàndol sense precedents. La solució al conflicte no pot ser l'espionatge, la intimidació i la persecució, sinó que ha de ser la negociació. Per tant, exigim al president Illa l'aturada immediata d'aquesta ofensiva i reclamem que doni ordres immediates per reobrir la negociació.
0: L'educació és un sector convuls a dia d'avui, també el sanitari. A Cerdanyola del Vallès, manifestació per defensar un sistema públic de qualitat i exigir millores en l'atenció primària, com ara la reducció de les llistes d'espera, evitar també l'externalització de proves i que la construcció de l'Hospital Ernest Lluch sigui una realitat, també per poder descongestionar el del Parc Taulí a Sabadell. Ignacio Laguna, portaveu de la Comissió en Defensa de la Sanitat Pública de Cerdanyola.
15: L'hospital és una millora per solucionar part d'una problemàtica que és molt més global, que és la situació de la sanitat pública, que cada vegada més veiem que s'està deteriorant, que s'està externalitzant, que s'està privatitzant i que d'alguna manera els usuaris estem patint tota aquesta situació.
0: Enmig d'un context tan crític envers el govern, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, demana rebaixar el soroll i assegura que el compromís de l'executiu és ferm per poder fer avançar el país.
16: Estem centrats en atendre els problemes del país, en un govern que està atenent avui les necessitats del país. Aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir.
0: Són declaracions des del camp de concentració de Mauthausen a Àustria durant els actes de commemoració de l'alliberament d'aquest camp d'extermini. I a l'edició cap de setmana, avui ens volem fixar en un sector molt concret, el dels instal·ladors. Pateixen una greu mancança de treballadors qualificats que repercuteix no només en els habitatges, sinó en tota una indústria que cada vegada ha de ser més verda per poder assolir la neutralitat climàtica al 2050. Segons dades que ens avancen des de la FEGICAT, la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya, hi hauria vacants per contractar 21.000 treballadors en els propers dies. Elena Pérez.
17: Una de les raons d'aquesta davallada de personal és el poc valor que se li dona a aquest ofici. Des de la FEGICAT parlen de professió maltractada que cal potenciar perquè torni a viure una segona joventut. Cal comunicar millor i trencar barreres, començant per una qüestió educativa. Raül Rodríguez, director general de la FEGICAT.
18: Els alumnes de formació professional no arriben a la microempresa, amb la qual cosa ja no només partim d'un dèficit d'aquests 21.000 treballadors que tu comentaves, sinó que, a més, el sistema educatiu no és capaç de ni tan sols arribar a una quarta part de les necessitats que tenim anuals, no?
17: La intel·ligència artificial, afegeix Rodríguez, no serà competència dels treballadors, sinó una eina per facilitar feines. Des de la Federació emplacen el govern a prendre partit per impulsar un sector en hores baixes, però amb gran desplegament d'actuació.
18: Assimilem la figura d'un instal·lador al que tenim més a prop, que és el casa nostra, no? Però al final l'empresa instal·ladora treballa en la indústria, treballa en processos productius, treballa amb el camp de l'hostaleria. Al final l'energia està tot arreu.
17: Un sector molt masculinitzat, prop del 8% dels operaris són dones. Una situació que des de la FEGICAT també volen revertir.
0: I us parlem ara d'una malaltia autoimmuna, el lupus. Els principals símptomes són la fatiga, el cansament i també la fotosensibilitat. Les defenses no reconeixen els òrgans i els ataquen. Afecta sobretot dones en edat fèrtil. Clara Ontañón.
19: És el cas de la Pilar Lucas, diagnosticada de lupus quan tenia 22 anys.
20: ¿Qué me está pasando? Que tengo 22 años y no tira. Mi cuerpo no tira. A veces me quedaba como paralizada. I claro, lo fundamental en el lupus és el diagnóstico.
19: Una malaltia desconeguda que pot ser altament incapacitant a l'hora de treballar. És una de les principals reclamacions del col·lectiu.
20: En el tema del trabajo, pues, que muchas personas no pueden usar 8 horas o estar 8 horas en el trabajo y cuesta mucho que se reconozca. Una, la discapacidad orgánica. La incapacitat laboral.
19: La Pilar és també presidenta de l'Associació Catalana de Lupus. Des de fa 26 anys acompanyen pacients i familiars i treballen en la divulgació de la malaltia.
0: Fa gairebé 4 mesos de l'accident mortal de Gelida que va obligar a suspendre tot el servei. A l'edició cap de setmana volem analitzar la situació de Rodalies. Des d'aquest dissabte els usuaris han de tornar a pagar per un servei deficitari. Saludem en aquests moments Adrià Ramírez, president de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Adrià, molt bon dia.
21: Molt bon dia i gràcies per convidar-nos.
0: Partint de la base que les incidències es mantenen, quina és la valoració que feu des de l'entitat de la decisió que ha pres el govern de tornar a fer de pagament els bitllets de Rodalies?
21: A nosaltres sempre ens preocupa més que l'actualitat última que hi hagi hagut, d'on venim, no? I venim de que fa ja 3 mesos de l'accident de Gelida, fa 3 mesos de la pitjor crisi que ha viscut el sistema ferroviari d'aquest país en dècades i encara no hem sigut capaços de recuperar la normalitat. Es havia dit que l'abril es recuperaria i no és cert, segueixen havent-hi doncs, des de Mora en amunt, des de Ribes de Freser en amunt, tot arreu d'on encara està a meitat de servei, no tenim la recepta tampoc, tenim diversos casos, vale, on encara no estem normalitat i a més és una normalitat que tampoc no ens agrada. Demanem que es posi el focus, sobretot, en no tardar tant en fer els treballs, en què s'està fent perquè aquesta situació no es repeteixi, perquè encara a data d'avui el nombre de aquestes limitacions temporals de mobilitat que moltes portaven cròniques encara segueixen volant.
2: Adrià, no sé si la inversió econòmica està molt lluny de la realitat o és que a l'hora d'executar-la és el que està fallant.
21: Bé, venim de dècades de desinversió. Hi ha un informe que per nosaltres és demolidor, que és d'un organisme independent del Ministeri d'Economia, crec que és, l'AIREF, que analitza la inversió ferroviària a l'Estat entre el 1990 i el 2018, i diu que es van dedicar 55.000 milions a l'AVE i només 6.000 a les rodalies de tot l'Estat, dels quals d'aquests 6.000, 3.000 a Madrid, i la resta de 3.000 a repartir, crec que a rodalies catalanes en tocava uns 1.500, així. Vale? 55.000 a l'AVE, 1.500 a rodalies de Catalunya, i ja et dic, i a més a més 6.000 sumem a rodalies de tot l'Estat. I en aquests 8 anys s'hi han abocat molts diners, però no s'han abocat als llocs que tocava. I expliquem, per exemple, dos casos paradigmàtics. Un és que a Sant Feliu de Llobregat s'han abocat molts diners a soterrar la via del tren, que és una bona notícia per Sant Feliu de Llobregat, per la ciutat, però pels usuaris del tren aquesta obra no aporta res. I això ho estan comptant com a inversió ferroviària. Això no és una inversió en ferroviària, és una inversió en l'urbanisme.
2: De fet, Adrià, amb aquestes inversions que em comentes, teniu la sensació de que hi ha usuaris de tren de primera i de segona?
21: Ah, evidentment, els usuaris de l'alta velocitat són de l'alta velocitat per sol a Madrid, són els usuaris de primera. Això no hi ha cap mena de dubte. Aquí hi ha un projecte que ve de principis de... a finals dels 90, a principis de 2000. Bueno, hi ha diversos projectes, on és la connexió de l'Espanya Radial de Madrid amb totes les capitals de província, i l'altra és la que nosaltres diem la triple A, AVEs, aeroports, autopistes. No? I aquestes han sigut les prioritats de l'estat espanyol durant pràcticament 30 anys.
2: I què fem amb les 400.000 persones que cada dia agafen rodalies a Catalunya?
21: A planificar les inversions perquè realment ens millorin la vida en aquestes 400.000 persones que cada dia agafem el tren. Hi ha moltes inversions que es veuen poc i aquí, mira, poso un punt d'optimisme. L'últim pla de Rodalies presentat, nosaltres critiquem diverses coses, però té una cosa molt positiva que han introduït, que és un capítol que diu estacions tècniques i tallers. I el nom ja no sona gens espectacular, i precisament segurament per això és bo. Estacions tècniques són llocs on els trens poden parar, el conductor pot baixar, poden fer un canvi de sentit, es poden netejar, etc. No? I els tallers és precisament allà on es poden arreglar aquests trens. Hi ha una escassetat absoluta de tant un element com l'altre. S'ha pensat que potser comencen a canviar algunes coses, però sobretot el que hem de fer ara és que això no es quedi només en un pla, sinó que tot aquest capítol, per exemple, sigui un dels que més es prioritzi.
2: És la radiografia que hem fet de Rodalies, l'hem fet amb l'Adrià Ramírez, ell és president de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Adrià, gràcies per atendre la nostra trucada.
21: De res, a vosaltres per convidar-nos.
0: La periodista palestina Maryam Borkuti és la nova resident internacional del CCCB. S'estarà a Barcelona fins al mes de juliol protagonitzant xerrades, conferències i diferents activitats. L'Agnès Batlle ha compartit espai amb ella a les portes de la primera conferència que oferirà demà.
3: Escriptora, periodista, bloguera, investigadora palestina de només 32 anys. Viu a Ramallah, on té les seves arrels, però treballa per a mitjans internacionals. Informa sobre els sistemes de segregació, censura i exclusió imposats per Israel.
22: So what is happening right now in the West Bank is something very dangerous, and it's a form of ethnic cleansing.
3: El que està passant a Cisjordània ara mateix és molt perillós, és una forma de neteja ètnica, explica. Expulsions massives de població, destrucció de cases i d'infraestructures per impedir el retorn, intimidació o violència per forçar la sortida. Estan cremant cases amb famílies dins. No és un fet aïllat. Això passa cada dia. Estem veient desenes de ciutats palestines despoblades.
22: And then burning the home with the families in it. And this is not just one isolated incident. It is happening every single day. We have seen dozens of Palestinian towns depopulated.
3: Noia jove, d'aspecte occidental i amb un perfecte anglès, confessa que no li ha sigut fàcil que la seva pròpia gent confiés en ella.
22: Because we're accustomed to with English speaking and Western media, just foreign, is that they won't say the story right.
3: Treballant per a mitjans internacionals i en anglès és segur que no explica bé la història. Israel, a més, ha utilitzat periodistes internacionals per treure informació. Per ells podria ser una espia del servei d'intel·ligència israelià.
22: Are you Mossad? You know? And I had like, no, my name is Maryam Berguti, I'm from this village.
3: Tot i que no sempre pot explicar les coses com ella voldria, hi ha frases, paraules i expressions que té prohibides.
22: I saw also that censorship takes multiple forms.
3: La censura té múltiples formes, no només per omissió, sinó per confusió. No puc utilitzar termes com neteja ètnica, genocidi, ocupació, no puc dir assentaments il·legals israelians, ni milícies israelianes, que són com màfies.
22: And they are operating like a mafias.
3: Maryam Berguti té per davant un intens programa d'activitats. La conferència inaugural serà aquest dilluns, on ella mateixa ha convidat les periodistes Zeynab Salik i Laila Alarian per a reflexionar, prenent el relleu de George Orwell, sobre el paper del periodisme en zones de conflicte i els silencis mediàtics globals.
0: 10 minuts i arribarem a les 2 del migdia. És temps pels esports amb el Jorge Agüero. Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Maria.
0: I comencem amb un Barça-Madrid, un clàssic que pot ser una lliga.
1: A les 9 de la nit al Camp Nou, on portàvem, per cert, sense viure aquest duel des de fa 3 anys, Germà García no cal donar-li més voltes. Al Barça li val un empat per aixecar el títol. Bona tarda.
4: Bona tarda, Jorge. Sí, efectivament, aquesta és la recepta. Amb un punt el Barça en tindria prou. Queden 4 partits per al final de la temporada, però el Barça li treu 11 punts de diferència al Real Madrid. Per tant, amb un empat avui es cantaria la 29a victòria de Lliga al llarg de la història del conjunt blaugrana. Per això ha convocat a 23 jugadors Hansi Flick, que ha donat la convocatòria fa una hora, en la que no hi és definitivament Andreas Christensen, tot i que ha estat entrenant amb normalitat durant tota la setmana amb el grup, però s'ha quedat fora, encara no té l'alta mèdica, igual que Lamine Yamal. Són les dues úniques baixes que hi ha a la convocatòria. També hi són dos del filial, el porter Eder Allen i el lateral dret Xavi Espart, i l'única novetat respecte al partit jugat a Pamplona contra Osasuna és la tornada de Jules Koundé després d'haver complert la sanció. Jo crec que no serà ell el titular al lateral dret, sinó que serà Eric García, precisament per tapar les pujades de Vinícius per aquella banda. I en quant a possible 11, tres dubtes: Dani Olmo, Frenkie de Jong en el mig del camp, per la banda dreta Rashford o Rooney Verdaghi, i com a referent atacant Lewandowski o Ferran Torres. Anem a escoltar a Hansi Flick parlant de l'especial que és per ell aquest clàssic, que per primera vegada a la història li podria donar el títol dins d'un clàssic, repeteixo, al Futbol Club Barcelona. L'escoltem.
5: No, I'm only focused on this game and as not a normal game. I know that for everyone.
23: Només estic centrat en el partit, malgrat que ja sé que no és un compromís més i que és especial per als aficionats, per al club, per als jugadors, també per nosaltres, per a l'staff. Volem guanyar el títol de Lliga, el segon consecutiu, una cosa que crec que és al·lucinant i que no és normal aquí a Espanya. Així que això és el que volem fer, res més. Només estem centrats en el partit, tenim clar com s'ha de jugar i això és el que volem veure.
5: Only focus on our performance, very clear how we want to play. This is what I want to see.
4: L'equip ja està concentrat en el seu hotel habitual molt proper al Camp Nou.
1: Germán, al Real Madrid, la notícia avui, l'absència de Kylian Mbappé.
4: Sí, sens dubte és la gran notícia que hem conegut quan abans de marxar cap a Barcelona ha donat la convocatòria Álvaro Arbeloa, i és la no presència de Kylian Mbappé, i això que tot estava destinat perquè arribés aquest clàssic. D'aquesta manera el Madrid té 8 baixes per al partit d'avui. Recordem Valverde, Carvajal, Militao, Rodrigo, Arda Güler, Dani Ceballos, Mendy i ara per últim Kylian Mbappé. Ha tingut que convocar a 5 nanos del filial, un porter, un defensa i 3 migcampistes, per un partit en el que veurem si juga Gonzalo com a referent atacant en absència d'Mbappé, i veurem si juga Brahim o Mastantuono per la banda dreta, i també per la banda esquerra de la defensa Fran García o Álvaro Carreras. La resta, els que venen jugant habitualment amb Thiago Pitarca en el mig del camp.
1: Sense donar res per fet, Germà, perquè primer s'ha d'aconseguir aquest punt, però, i de fet el club per això encara no ha fet res oficial, però es dona per fet que avui, si hi ha títol, aquesta nit després també hi hauria celebració, oi?
4: Sí, no ho diu oficialment el Barça, però ja podem dir que si el Barça aconsegueix aquest punt que el fa campió, doncs hi hauria un seguit de festivitat dins del mateix estadi, amb focs d'artifici, etc. Hi hauria parlaments per part de Hansi Flick i també del primer capità, com és Ronald Araujo, i la rua es deixaria per demà dilluns, que començaria a les 5 de la tarda i acabaria cap als vols de les 9, amb sortida i arribada al Camp Nou sense entrar dins, sinó fora, a l'esplanada. I per cert que avui venen també el president de la Federació Espanyola, Rafael Lauzán, i i també el president de la Lliga de Futbol Professional, Javi Tebas. Per tant, doncs, si està a Lausanne és que portaran la Copa i si el Barça és campió la rebrà damunt de la gespa.
1: Aquesta nit, Barça-Real Madrid amb possibilitat de títol de Lliga. El partit és al Camp Nou. Nosaltres l'escoltem, com sempre, al Tablero Deportivo de Radio Nacional d'Espanya. Germà, gràcies.
4: Molt bé, a tu. Adéu-siau.
0: El clàssic és, sens dubte, el plat fort d'aquesta 35a jornada, Jorge, però encara ha de jugar al Girona i a l'Espanyol, que el deixen en una situació molt compromesa.
1: Sí, mira, anem a pams. Primer amb el Girona per una qüestió de darrera hora. Demà dilluns a les 9 de la nit juga a Vallecas i fa una estona ha parlat Mitchell des de Montilivi i Josep Guardiola. Bona tarda.
6: Bona tarda. La victòria divendres del Llevant, l'empat ahir de l'Alavés i la victòria també ahir del Sevilla han fet que el Girona vegi reduïda la seva distància respecte al descens amb 2 i 1 punt respectivament respecte al penúltim i l'avantpenúltim lloc de la classificació. Mitchell vol aïllar el seu vestidor d'aquesta pressió de cara al partit de demà.
7: Toca pensar en nosaltres, només. Ahir i el divendres van jugar equips que estan amb nosaltres, però cadascú té els seus problemes. No sé on toca arribar, però som capaços de 4 partits que queden, som capaços de lluitar cada partit per guanyar-lo.
6: Per l'encontre de demà, Mitchell recupera Abel Ruiz, que fa setmanes estava de baixa per lesió. En canvi, per Brian Hill, que ha de complir partit de sanció. Per cert, al tècnic no li agrada aquesta setmana 2-3 partits, Jorge.
1: Doncs, bueno, dirà, algun altre dirà que és el que hi ha. Gràcies, Josep Maria. Com veus, és molt feixuga la situació en la taula per Espanyol i Girona. Recordem, el 18è classificat, l'equip que marca el descens és l'Alavés amb 37 punts. És només una unitat més de les que en té el Girona, 17è amb 38, encara amb aquest partit menys, però 15è i només 2 punts per sobre dels vitorians hi ha l'Espanyol, que ahir va engrandir una de les ratxes més nefastes que es recorden a la història del club i diria també pràcticament de la categoria. 18 jornades sense conèixer la victòria, derrota 2-1 al camp del Sevilla en un partit al qual es va avançar l'Espanyol al minut 56 gràcies al gol de Dolan, però en el 82 els andalusos van empatar i a l'afegit Acor Adams va sentenciar l'Espanyol. Aquest és l'anàlisi de Manolo González sobre la situació del seu equip.
8: Sí, et queden 3 i et queden 2 a casa, que són importants. Llavors, l'única cosa positiva entre cometes de jornada és que continuem depenent de nosaltres, com qui diu, però sí que hem de guanyar dimecres com sigui, no hi ha més. Saber jugar el partit, i torno a dir, tu no pots fer un partit defensivament complet com ha fet l'equip i cometre 2 errors del gruix que hem comès avui.
1: Queden 3 partits, 2 a casa, el proper és aquest dimecres contra l'Atlètic Club de Bilbao. I el grup 2 de Primera Federació aquesta tarda a 4:45, doble enfrontament amb presència catalana. L'Europa rep el Villarreal B a Can Dragó, duel entre equips del play-off, i el Nàstic es juga literalment la vida al camp del Tarazona, que és l'equip que marca el descens en aquesta categoria, 1 punt per darrere dels tarragonins. A la Lliga F, recordem, 7:00 PM, avui Costa de Tenerife, Barça.
0: I amb permís del futbol, avui tenim una altra gran cita, és a Coimbra amb la Champions d'hoquei patins.
1: Que 8 anys després pot tornar a guanyar el Barça, recordem, és l'equip que més en té, 22, el rei de la competició, però que en els darrers anys s'ha vist superat per la potència dels equips portuguesos. Ahir jo diria que contra tot pronòstic es va carregar el Benfica en la semi per 3-4, fent un partidàs, i aquesta tarda a les 7 el rival és el Porto. L'Ignacio Alabart, segon capità de l'equip, ahí va a signar un doplet.
10: Bueno, crec que és una forma de reivindicar la imatge del club a Europa. Fa ja 8 anys que no la guanyem, que no estem en una final. Portem una temporada una miqueta irregular a la Lliga, perdent a les semifinals de Copa, i teníem molt clar que som un equip que ha treballat molt bé durant tot l'any. Els resultats en alguns cops no ens han acompanyat com volíem, però estem convençuts de que demà farem un molt bon partit, competirem i treballarem per guanyar.
1: En bàsquet tenim ara mateix en directe 2 partits amb representació catalana en la Lliga CB. Des de les 12 del migdia, el Jaio Post Lleida està rebent Bilbao Bàsquet, i ja pràcticament amb el partit finiquitat, Jaio Post Lleida està guanyant 90-81. Estan a l'últim minut. També s'estan enfrontant des de 1:15 Morabanc Andorra i Baxi Manresa. Aquest partit està al tercer quart, 70-62, de moment derrota provisional per l'equip del Bages. No podem oblidar-nos de l'altra gran cita avui al món de la cistella. L'Uni Girona juga contra València Bàsquet al partit de tornada de la semifinal del play-off pel títol de Lliga Femenina. A l'anada, les taronges van guanyar per 67-66 al Roig Arena. Avui, perquè és el doble partit, l'equip gironí haurà de capgirar aquest resultat a Fontejau a partir de les 7 de la tarda.
9: Estoy muy, muy emocionada. Ha sido una semana, yo diría, de las más duras de mi vida.
1: I aquesta Maria és Paula Blasi, la ciclista de 23 anys, nascuda a Esplugues de Llobregat, que ahir va fer història en majúscules, proclamant-se campiona de la Vuelta a Espanya femenina, coronant, a més com a segona, el mític Angliru. Contrasta amb Marc Márquez, que avui, ja sabem, no podrà prendre ara a les 2 de la tarda la sortida del Gran Premi de França per una fractura al peu.
0: I com deia aquell gran, recorda el meu nom, Paula Blasi. Gràcies, Jorge.
1: Fins ara.
11: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
12: 14 horas fin de semana. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch.
11: Los 14 españoles que viajaban a bordo del Ondius ya vuelan desde Tenerife hacia Madrid. Tras una primera evaluación sanitaria, regresan sin síntomas. Aterrizarán en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Malena Álvarez, te encuentras allí en torno a las 3:30 de la tarde.
13: Sí, los pasos a seguir una vez aterrice están muy medidos. Los 14 españoles, al final no viene el epidemiólogo de la OMS, serán trasladados en unidades militares hasta el Hospital Gómez Ulla, donde realizarán la cuarentena y se les hará un seguimiento médico. Lo harán por carretera, en un trayecto de unos 40 minutos de duración, bajo estrictas medidas de seguridad, evitando cualquier contacto con civiles.
11: Todavía era de noche, pero las luces del Ondius avisaban ya de su aproximación al puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife. Así recogíamos la primera comunicación entre la Guardia Civil y la tripulación.
24: MV Ondius, MV Ondius, this is Guardia Civil, Patrol Vessel, Rio Cátula. This is Guardia Civil, Patrol Vessel, Rio Cátula. Do you read me over?
11: Un barco concebido para expedicionarios en territorios polares, aunque sus últimos 147 pasajeros han terminado en España, una aventura de una forma que no esperaban, con un brote vírico que no fue confirmado hasta primeros de mayo, 3 semanas después de la primera muerte a bordo. La incertidumbre sobre el comportamiento del virus, la desconfianza, 6 años después del inicio de la pandemia del coronavirus, a pesar de que los expertos insisten en que no es comparable, han contribuido al despliegue de un operativo de precaución sin precedentes en el que han participado cerca de 350 personas. Arancha Jiménez, Tenerife, y 61 medios de comunicación de todo el mundo, testigos como tú en el puerto de Granadilla.
25: Pues sí, Ana Marta, así es, 61 medios de comunicación en este desembarco que está siendo, pues como dices, sin precedentes. A esta hora estamos muy pendientes de los próximos desembarcos, que serían ciudadanos de otras 6 nacionalidades, porque de momento, como les llevamos contando, han desembarcado los españoles y también los franceses, previo test antes de abandonar el barco y dirigirse a los autobuses de la UME que los están llevando a Tenerife Sur. Insisten las autoridades aquí, tranquilidad, calma, no hay riesgo de contagio, todo está controlado.
11: La ministra de Sanidad, nada más despegar el vuelo con los españoles, ha comparecido junto a los ministros del Interior y de Política Territorial, Luis Vallés. Mónica García dice que todo va según lo previsto y ha destacado la amplitud del despliegue todavía en marcha.
26: Buenas tardes, Ana Marta. Efectivamente, la palabra más repetida, dispositivo sin precedentes, así lo ha calificado la ministra de Sanidad a pie de puerto en Granadilla de Abona, un dispositivo en el que se han coordinado con 23 países y que está funcionando según lo previsto.
27: Tenemos que hablar hoy es del éxito, del operativo, de que está todo funcionando bien, tal y como lo habíamos planeado, de que las personas salen con total seguridad, que hay una absoluta seguridad de que no va a haber ningún contacto con la población local.
26: García ha vuelto a insistir en que después de la llegada del crucero, un equipo de sanidad exterior les ha hecho una evaluación antes de bajar del barco y se ha certificado que todos los pasajeros están asintomáticos. Por su parte, el ministro de Política Territorial ha informado a los presidentes de las comunidades autónomas a las que pertenecen los 14 españoles sobre la situación. Recordemos Asturias, Galicia, Castilla y León, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana. Escuchamos a Ángel Víctor Torres.
28: Todos han agradecido la labor y también pues cuestionando que las cosas vayan lo mejor posible, como van caminando, y como todos han podido comprobar, se está haciendo con absolutas normas de seguridad, encapsuladas las personas y sin contacto con la población local.
26: El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, también presente en esa rueda de prensa, ha agradecido al gobierno español su trabajo y su coordinación.
11: El presidente del gobierno desde la campaña andaluza dice que el operativo ha cumplido tres objetivos.
2: Proteger la salud pública de los canarios, proteger también la salud pública de aquellos ciudadanos españoles que están en el crucero y también ayudar al resto de países europeos que tienen ciudadanos en esos cruceros o en ese crucero.
11: El Papa León XIV ha agradecido en la oración del Ángelus la acogida en Canarias al crucero Hondius a un mes de su visita al archipiélago dentro de su viaje a España.
14: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
11: El operativo de evacuación ha centrado el debate político desde que la OMS solicitara que fuera Canarias el puerto de desembarque. A pocas horas de que se iniciara la operación esta madrugada, el gobierno central ha asumido, a través de la dirección de la Marina Mercante, el mando total del operativo, después de que el presidente de Canarias dijera a varios medios de comunicación que la comunidad no lo avalaba. Sus argumentos, que posibles ratones infectados desde Latinoamérica pudieran bajar del barco y entrar en tierra y que el retraso en las repatriaciones internacionales pudiera aplazar la salida del buque afectado por